Senyor, que en la senyal de la creu ens manifestes la teva misericòrdia. Fes que la humanitat pugui trobar en el Crist crucificat i ressuscitat l'esperança de la salvació, perquè així puguem contemplar en les seves ferides glorioses la llum del teu amor. Preguem al Senyor.

0: Digamos juntos la oración que nos ha estado entregada en el bautismo.
1: Al nostre Padre cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal.
0: El Senyor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el